0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineta.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Soc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

ja t'ho havia advertit. I told you so. Amb aquesta de Martin Garrix i Jakes. Em presento. Què tal? Com estàs? Bon dia, bona hora. Soc en Ricard Tobar. Tenia un luxe acompanyar-te en aquest primer dia del mes de juliol. Crec que molta gent comença les vacances de forma oficial. És un dia també important per marcar en el calendari, eh? Allà on estiguis, bon dia, bona hora, salutacions. A partir d'ara, música, èxits i bona informació, la tens garantida. Amb temes com aquest, de Passos Prohibits, és la banda Neon.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM. A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia.

és la millor manera que tenien d'agrair-te tota la seva trajectòria musical, La Fúmiga, amb el Gràcies, per tant, han dedicat tota una cançó a fer-ho. D'aquí a 5 minuts arribem a 8:45 del matí, tot i que si estàs de vacances, a tu això de l'hora t'importa ja poqueta cosa, eh? No, bromes a part, tenim a punt a Mary Mary amb el Shakeless. Out here. No, I don't mind though.

0: Molt bon dia.
1: Què tal? Com va el dimecres?
0: Bé, bé, estem aquí, doncs veiem la novetat, veiem que per estrenar el mes de juliol doncs tenim alguns núvols, núvols baixos que han aparegut doncs des de bon dematí i bé, que denota doncs que l'arribada d'una massa més fresca doncs farà que avui tinguem un lleuger alivi tèrmic avui i demà, ho diem així, en el conjunt en principi de Catalunya, després d'ahir d'un dia doncs per llogar-hi cadires. Déu-n'hi-do el juny, quina manera de despedir-se, quin sol va caure ahir a tot Catalunya, temperatures disparades. De veritat que no entenem a vegades els d'aquestes discrepàncies que hi ha, per exemple, amb AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, que creiem sincerament que va estar més acertada amb avisos activats a gairebé tres quartes parts de Catalunya, perquè és que les temperatures ahir van ser de nou d'escàndol, màximes de 35, 37, 38, alguns 39, amb avisos per calor, perquè aquestes temperatures són d'avís, de situació adversa. I el Servei Meteorològic de Catalunya doncs no avisava de cap comarca, només hi havia una petita línia de comarques de Tarragona amb avís per calor. De veritat que ens haurien d'explicar aquestes discrepàncies quan realment tenim unes temperatures que són realment situació adversa per calor. Però bé, no entrarem en detall, però sí que els que estem en aquest món, doncs, ahir el comentari ens ho fèiem entre nosaltres, dèiem com pot ser que no vagin a una quan realment les temperatures són de perill, per temperatures molt, molt altes ahir. I bé, ahir a Pineda màxima va voltar als 30 graus, xafogó, molt bona mar, vents molt fluixos, les brises molt febles, i realment ahir també una situació curiosa a la mar, en els comentaris d'alguns banyistes, sobretot en hores del migdia, a les 12, quarts una, quarts de dues, en l'aigua freda del mar, per sota, un fredor, i nosaltres li donem una mica la culpa, doncs, el dia abans va entrar una mica de garbí, una mica reforçadet, que a vegades remena les diferents capes marines, i segurament doncs va haver aquesta mica de refredament. Però bé, posteriorment, segurament que a la tarda doncs va tornar a pujar la temperatura com estem habituats, amb aquesta temperatura que volta els 25-26 graus, però és veritat que per sota hi ha aquestes corrents marines que fa doncs que tinguem aquestes aigües a vegades calentes i aquestes a vegades fredor. I bé, ahir, com bé dèiem, un dia de sol va caure foc del cel a tot Catalunya i Déu-n'hi-do. Bé, avui entra una massa més fresca des d'Europa, doncs llisca pels Pirineus, sud de França, i entre tramuntana en alta mar, bàsicament. I això farà, doncs, que entre que hi hagi alguns intervals de núvols i que entre aquesta miqueta de massa d'aire més fresqueta, en comparació amb l'anterior, doncs farà doncs que hi hagi un lleuger alivi tèrmic. Però ho diem així perquè poden baixar les temperatures en zones interiors 1, 2, 3, 4 graus, segons zones, tret del litoral tarragoní, on poden pujar, i aquí, doncs, també, si ahir vam arribar als 30, doncs avui, mirin, 27, 28. Domini del sol, però és veritat que tindrem aquests intervals de núvols baixos al llarg de la jornada, que poden fer el ronso doncs, entre la costa central, costa de Barcelona i zones doncs, prelitorals, també els Vallesos, Montseny, tot aquest sector, i en algunes zones de Girona podria haver aquests intervals de núvols baixos. A estones, evidentment, el sol quedarà mig entelat per aquests núvols baixos. Xafogó, la humitat també es mantindrà alta. Ara mateix voltem el 70% a Pineda Nord, i la temperatura marca els 25 graus. La mar estarà tranquil·la, com dèiem, aquests vents una mica de xaloc, una mica de migjorn, no, més aviat xaloc llevant, al llarg de la jornada la mar estarà en conjunt molt, molt tranquil·la. No descartem algun petit ruixadet, algun núvol que puguin compactar-se a l'ara del Montseny, bàsicament, de forma aïllat, podria deixar alguna gota, un petit ruixadet, però insistim, poca cosa pel que fa a les quantitats. En hores serien hores de la tarda i el vespre. Demà som dijous, i demà dijous hem d'esperar un dia de sol. Semblaria que s'haurien de formar alguns intervals de núvols baixos, però en principi la tramuntana aniria a anar perdent força en alta mar, i en principi, doncs, en principi el pronòstic és bàsicament de sol. Seguirà encara la calor, podríem dir, amb aquesta lleugera de moderació, podríem dir-ho, amb veu baixa, perquè en zones interiors sí, ja poden pujar. Ja poden pujar de nou el que hem perdut avui, demà ho recuperaran, poden pujar 1, 2, 3, 4 graus, també segons zones, i aquí a la costa de l'Almeresma, doncs mirin, repetirem els mateixos valors que avui, pràcticament.

0: Votarem els 27, 28 graus i certa sensació d'aixafogó. Les mínimes estan sent altíssimes, eh? El diumenge 24, dilluns, dilluns van ser 24, ahir 23, avui també ens hem quedat voltant els 22 i mig, altíssimes les mínimes que estem tinguent. Bé, de cara a divendres hem d'esperar també un dia de sol, al igual que el cap de setmana, de nou es anirà tallant la tramuntana, mica en mica, aquest anticicló anòmal, d'extremadament raro, perquè té una massa càlida associada que s'instal·larà entre les Açores i la Península Ibèrica, s'anirà, de moment estarà aparcada aquell sector. Catalunya queda una mica encara una mica al marge, però bé, a l'imposar-se cada cop més el sol, doncs la temperatura, si tindrà tendència, doncs anirà a tirar cap amunt, de cara a divendres i al cap de setmana. És probable que el cap de setmana aquest anticicló es vagi assentant a la Península Ibèrica, a França i, podríem dir, de nou, a l'Europa Occidental. Ja estan tremolant molts països d'Europa perquè aquest anticicló anòmal, doncs, i extens, s'anirà apoderant de tota l'Europa Occidental i, de nou, això farà, doncs, que tinguem, de nou, probablement una cúpula de calor, un estancament atmosfèric, i ja sabem que en aquesta època de l'any la intensa radiació solar, doncs, fa també la seva feina. I bé, i això, aquesta situació d'estancament, doncs, tindrà continuïtat a gran part de la setmana que ve. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, anticicló al damunt, sol, i cada dia que passi, doncs, ambient cada cop que s'anirà caldejant, xafogó per donar i per vendre aquí a la costa, i en principi precipitacions ben poquetes, per no dir cap. Ahir vam mirar una mica aquest juny, com s'ha comportat, ha fet pòdium, demà ara si donem tots els detalls, o almenys en aquest tram de setmana, però ja diem que farà pòdium top 3, top 4, de calidesa aquí a l'Alt Maresme, Pineda concretament, però això ho podem traslladar a gran part de Catalunya a molts observatoris, i observatoris centenaris. O sigui que ha deixat empremta aquest juny, sobretot a la segona quinzena, bàsicament, amb aquestes calorades persistents de dia com de nit, i ja no sabem com acabarà aquest estiu. I veurem a veure aquest juliol, que ja apunta, la manera que estem fent les previsions, ja apunta que la inèrcia és de càlida, i ja saben, el juliol, teòricament, és més càlid que juny. I juny, miren com s'ha comportat. Qui diu que juliol no pot ser tant o més que juny? O sigui, que no sabem, ja no podem descartar absolutament res amb el panorama que estem tinguent, amb els rècords que s'estan batent, no només aquí, sinó gran part del continent. Doncs vinga, Ricard, ho deixem aquí a aprofitar la lleugera alivi tèrmic, per dir-ho d'una manera, perquè avui baixarem un parell de grauets aquí a la costa, sí, també en zones interiors, però ja veuen que és transitori, durarà poc, perquè demà torna a posar-se el sol, temperatures cap amunt, especialment en zones interiors, aquí sense gaires canvis, però a partir de divendres i el cap de setmana, doncs, tornarà el sol a imposar-se de valent, tornarà a escalfar de valent, i temperatures amb certa tendència a tirar cap amunt, i la calor tornarà a deixar-se sentir de valent. Bé, de moment això és tot.
1: Perfecte, Jordi. Aquest és el panorama. Doncs moltes gràcies, demà hi tornem a veure què ha passat.
0: Vinga.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu, bon dia. Adéu.

que bonic estar tots junts una altra vegada més quan arriben dates com aquesta, que és l'estiu de juliol, hi ha molta gent que comença vacances, moment per compartir amb amics, amb família, grans moments. All Together Now, tots junts ara, va ser cançó d'estiu fa ja una pila d'anys, amb The Farmer. En 2 minuts arribem a 3:15 de 9 del matí i aquesta és la llei universal de Portobello.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Bon dia, ara són 3:15 del matí. Bé, recordareu que fa uns dies vam fer una tanda d'entrevistes als portaveus municipals i vam dir que abans de l'agost en faríem una altra. Doncs bé, avui comencem aquesta segona tanda d'entrevistes als portaveus municipals. Ho faran, per tant, durant el mes de juliol i entrevistarem un responsable municipal per setmana. Avui és el torn de Marcos Ortega, de Pineda en Comú, que ja podem saludar. Marcos, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, en directe avui a Ràdio Pineda per fer un balanç, doncs, abans de l'estiu, que tot i que ja ha començat, sí. Abans podien dir les vacances obligades a l'agost, en què s'atura fins i tot el ple municipal. Bé, com afrontes aquest, jo diria, final de curs polític, perquè tot fa entendre que el setembre començarà una altra cosa, no? Que serà un nou curs polític amb la mirada posada al mes de maig. És així, això?
1: Doncs clar, perquè pràcticament doncs, ja estem finalitzant el mandat, queda menys d'un any, l'estiu ja ho tenim, i també l'estiu passa ràpid, i al final doncs, ens posem al setembre, i al setembre doncs, ja estem mirant el mes de maig, que el mes de maig són les eleccions municipals, i per tant, doncs, totes les feines i totes les accions que es començaran a dur a terme ja estan en clau de les eleccions municipals, no? O sigui, no només, perquè això també es fa, no només és el control, seguiment de l'acció del govern municipal i la fiscalització i de totes les propostes que podem fer o totes les problemàtiques que podem veure i sempre introduint solucions, sinó que també estarem mirant en clau doncs, de les eleccions municipals, en els programes, les propostes, en l'equip, a les persones que volen col·laborar i en crear doncs, un nou projecte en aquest cas nostre, dels Comuns de Pineda, per afrontar les eleccions municipals i donar resposta a moltes necessitats, que són moltes, que si després podem comentar les principals, doncs començar a donar a aquestes problemàtiques doncs, unes alternatives i unes solucions, perquè el que volem és que el nostre municipi, Pineda, doncs, millori.
0: De fet, aquesta entrevista vol anar en aquest sentit, no? Ja parlant en clau de futur, també revisant com veieu el govern municipal. Clar, fa uns dies, com un mes mal comptat, dèieu això, que volíeu ser el candidat a Pineda en Comú. No sé si s'ha fet algun pas més en clau de partit per triar, no sé si dir el candidat o l'equip, s'està treballant, si més no.
1: S'està treballant. Llavors s'està treballant que, bueno, doncs amb el meu equip i amb la gent que està més pròxima, doncs, doncs tenen clar que jo haig de repetir, també doncs, tinc aquesta força, aquesta il·lusió, aquesta experiència també de, doncs, ja farà 12 anys que sóc regidor, i això doncs, també et dona una experiència i també doncs, una manera, no, d'afrontar les diferents problemàtiques doncs, amb una resposta doncs, més consolidada. No? Hi ha forces polítiques que potser doncs, es poden presentar noves, però encara doncs no tenen aquesta experiència, no? I això doncs, ho necessita el nostre municipi, gent que hagi trepitjat carrer, que coneixi les entitats, que coneixi les problemàtiques i que al final doncs, doni resposta als diferents problemes que té Pineda.
0: Falta molt de temps, però com veieu aquestes eleccions? Falta molt, Dic, falta tant que sols sabem mentre veure què pot passar. No? Però sí que és veritat que estem en un moment polític en què els extrems cada cop pesen més, no? Per dir-ho així.
1: Els extrems, però sobretot, sí, malauradament cap a l'extrema dreta, no? Perquè
0: ho dic perquè, clar, us afecta directament, perquè és un missatge absolutament, diguem, de contrari al que defenseu, no?
1: Clar, és un missatge també que genera, doncs, a vegades, doncs, aquesta agressivitat, odi, al final, doncs, culpabilitzen dels problemes a gent pobra, no? O sigui, no tenim habitatge, falta habitatge, falta més treball, hem de millorar els salaris, i al final a qui li donen la responsabilitat i la culpa? A gent més pobra. Això realment és una manera d'afrontar la realitat d'una manera doncs, nosaltres valorem que és desviar, no? el problema, perquè la falta d'habitatge, la falta de que els preus pugin, al final la gent doncs, de baix, la gent més precària, no té la responsabilitat. Aquí doncs, hi ha uns poders econòmics, financers, que controlen el mercat de l'habitatge, que ells són els veritables responsables de que els preus de l'habitatge pugin i que hi hagi una falta d'habitatge. Que els preus pugin doncs també és, un, és el poder doncs, de, econòmic que també afecta doncs, a, o el poder energètic que també fa que pugi doncs, tot el tema dels carburants i que això indirectament doncs, fa que pugin els preus. I l'extrema dreta, l'ultradreta, doncs culpabilitza de que tu estiguis precari doncs, a una persona més precària. No? I això, en el fons, és de ser poc valent, no? Perquè al final, quan hi ha problemes, doncs has d'afrontar que realment és el que és el veritable, no culpable, però sinó el que provoca aquestes situacions. No el dèbil, el que no té recursos, i llavors és poc valent, no?, afrontar aquestes situacions. I últimament doncs, estem veient com hi ha una societat cada cop més amb més agressivitat, més odi, i això també preocupa perquè per avançar, per millorar, per solucionar les coses, al final el que necessitem doncs, és que es desenvolupin polítiques, les polítiques no són a curt termini, les polítiques no tenen una solució i una vareta màgica, llavors aquests partits que estan sorgint, doncs, que pensen que solucionaran tot amb les seves solucions, doncs al final no té futur, no? Llavors esperem i desitgem doncs, que tornem doncs, a una situació més calmada i que puguem afrontar totes les polítiques, que són moltes, i a mi doncs, m'agradaria doncs, en aquest cas de Pineda doncs, també posar sobre la taula.
0: Parlem d'habitatge, que n'heu parlat moltíssimes vegades. En el darrer ple fins i tot es va tornar a posar de manifest que, per exemple, es veiem, habitatge no se'n fa molt, o el que se'n recupera, se n'està reconstruint també d'antic a nou, sí. Però sempre només hem de fer que passar per una immobiliària, veure els preus, fes una idea de què estem
1: parlant.
0: Els
1: preus cada cop estan més elevats, no hi ha habitatge de lloguer, i això té dos, diguéssim, dos inicis, no? Primer de tot el tema dels pisos de temporada, que això doncs, fa que molts propietaris i immobiliàries doncs, lloguin el pis per temporada, no per 2, per 3 o per 5 anys, i això fa que hi hagi menys habitatges en el mercat, no? I després tot el tema de la gestió dels habitatges turístics, que nosaltres pensem que són necessaris, però que hi ha massa, no?, a Pineda, i això fa doncs, que no hi hagi una oferta important de pisos de lloguer. A part, doncs, que nosaltres valorem que per part del govern doncs, de Pineda en els últims anys, perquè això no és d'ara, sinó en els últims 8 anys, podríem dir, o 12, doncs no han fet una veritable política d'habitatge. Encara no tenim un pla local d'habitatge que sembla que s'aprovarà en breu. Però nosaltres ja vam presentar una moció fa 10 anys per començar a tenir un pla local d'habitatge. Si en 10 anys l'haguéssim tingut, amb dotació econòmica, amb tècnics, doncs segurament estaríem en una altra situació. Podíem haver regulat fa 10 anys tot el tema dels pisos turístics. Podíem haver creat una estructura per negociar amb les entitats bancàries que tenen pisos buits, que hi ha molts pisos buits. Llavors, negociar amb les entitats bancàries perquè aquests habitatges ho destinin a habitatge accessible per la població. Estem parlant de que hi ha 33 pisos de protecció social, habitatge social, de lloguer social, que són molt pocs, perquè pensem que hauria d'haver-hi més, que això ho ha de fer l'Incasòl, la Generalitat, en col·laboració amb l'Ajuntament, però encara no arriba, no? I hem de veure què està passant, s'ha d'accelerar, s'ha d'apretar la Generalitat, s'han de buscar la manera per accelerar això, i això també doncs, és un dèficit d'aquest govern, no? Per tant, a nivell o la bossa de lloguer de Pineda, doncs hi ha molts pocs pisos, no?, a la bossa de lloguer social. Si comparem amb Calella, és que tenen 120 pisos més perquè estan arribant a 180, quan aquí estarem parlant d'uns 30, no? Llavors, ostres, quina diferència, no?, de política d'habitatge. Per tant, en matèria d'habitatge a nivell municipal es poden fer coses, nosaltres valorem que aquest govern ha fet poc.
0: Clar, anava a dir, quines eines té l'Ajuntament per promocionar això? Ho dic perquè, per exemple, esteu parlant del pla local d'habitatge, que si no m'equivoco s'aprovarà en breu, però està supeditat a una quota que vindrà en funció de quan es construeixi el PPU, sí. Si és que ho veiem algun dia, però no?
1: Sí.
0: Per tant, estem parlant d'una quota d'habitatge futurible, que no la tenim encara, no?
1: Que no ho tenim i que trigarà molts anys, perquè si algun dia doncs es fa el desenvolupament del PPU, que es comenta que es faran més de 800 habitatges de protecció social, això és que potser triga, si ho veiem, és que 10 anys o més, no? Llavors el que hem d'afrontar és el problema que tenim ara. I el problema que tenim és que hem arribat tard perquè ja s'ha avançat molt en moltes coses. Si fa uns anys haguéssim creat una estructura i haguéssim apostat per una política local d'habitatge, molts dels problemes que tenim actualment doncs no els tindríem, no? I això també li està passant a aquest govern, que arribem tard i ara és molt més complicat, perquè sempre hi ha esperança i sempre s'ha de treballar i s'ha de fer coses, no? Això ha de ser sempre, no? Però arribem tard a moltes coses i ara doncs és molt més complicat, no? I això també ha passat amb moltes coses, no? Ara, coses que vull parlar, per exemple, hi ha hagut un dèficit històric, no d'ara, perquè no és els últims anys, sinó un dèficit històric dels últims 15 anys amb inversió en l'espai públic, i això ara doncs remuntar-ho és molt difícil. Tenim doncs moltes voreres que s'haurien d'haver renovat, potenciar l'accessibilitat, els carrers, i bé, doncs tenim aquest dèficit, que això no és dels últims 2 ni 3 anys, sinó és un dèficit que anem arrossegant. És com una casa, si tu una casa en 20 anys no la reformes, doncs al final has de reformar tota la casa, i per on comences, quins diners tens. Si tu cada any vas reformant, doncs avui, aquest any la cuina, l'any que ve el bany, l'any que ve posaré doncs les finestres per l'eficiència energètica i per el tema del soroll, no? O sigui, bueno, tu vas renovant la casa cada any i llavors tens una casa ben conservada, no? Si la deixes durant molts anys, com ho pots remuntar? I això és un altre problema que tenim a Pineda, com remuntem tot l'espai públic, perquè ara necessitem molts anys, i ara el que es farà és el que s'ha fet sempre, no? Quan queden 9 mesos per les eleccions, doncs trauran les màquines, faran els carrers, perquè al final és publicitat, més que una política de renovació de l'espai públic, és més que res és publicitat, perquè falten poc per les eleccions, no? I això al final espero que la gent doncs es doni compte, no? Una altra cosa que també arribem tard és amb tot el tema de la gestió municipal, no? Gestió municipal en termes de permisos, llicències, licitacions, o sigui, hi ha un problema intern de gestió municipal que fa que molts projectes es puguin, diguéssim, no es puguin dur a terme amb el temps adequat, no? I això també s'ha d'ordenar, aquesta gestió municipal. Un dels problemes que hem vist recentment és amb el tema de la poda de les morenes, no? El que ha afectat, no? O quan un inversor doncs vol obrir un negoci, o si algú vol fer una obra, no? O el tema de les instàncies que no s'acaben de respondre, no? O sigui, al final, a nivell de gestió municipal, doncs també hi ha aquest problema, no? I veus com molts inversors parlen entre ells i comenten, perquè això ja es comenta i ho saben, que a Pineda és molt complicat desenvolupar projectes econòmics, i en moltes ocasions marxen a altres municipis perquè els hi donen més facilitat, més agilitat, perquè al final l'inversor doncs vol obtenir doncs desenvolupar la seva part econòmica, i bueno, si és un inversor que no és de Pineda, doncs en el fons li és igual anar-se a Malgrat, a Tordera, perquè bueno, perquè si en aquest cas el polígon industrial vol crear una nau per desenvolupar una activitat, doncs Pineda, Malgrat, Tordera, doncs li és igual. Però si li dona més facilitats a Malgrat i tenen un polígon industrial modern i actualitzat, que també és una de les coses que arribem tard, perquè això fa més de 20 anys que es parla, que tenim un polígon industrial que cada cop va menys, que cada cop hi ha menys empreses, que cada cop hi ha menys activitat econòmica, encara no hem fet aquest canvi de pla d'usos, encara no hem fet aquesta modernització per potenciar el polígon, perquè nosaltres pensem que Pineda és el municipi amb més atur del Maresme i una renta per càpita més baixa, i nosaltres pensem que la solució a aquest problema és potenciar el polígon industrial. Perquè potenciant el polígon industrial, modernitzar-lo i atraent noves empreses, crees ocupació no estacional, perquè nosaltres pensem que el turisme és necessari perquè tothom marxem de vacances, i jo el primer, però els treballs de qualitat que són durant tot l'any i que donen estabilitat, doncs són les empreses, són les indústries. La turística és necessària, però la principal ha de ser la industrial i l'empresarial, la que crea treballs estables, la que crea aquesta estabilitat, no? Aquesta estabilitat a tota la població. I llavors jo penso que també hem deixat caure, no? Aquest polígon ara doncs ha tancat una empresa important, no? Que és Estampados Jiménez, no? Ostres, és que anem a menys, no? Llavors hem de fer alguna cosa perquè el polígon industrial doncs vagi a més, no? I s'instal·lin empreses.
0: Clar, dibuixeu un equip de govern que no és capaç, per dir-ho així, de desencallar tots aquests problemes endèmics, no sé si dir-ho així.
1: Sí, perquè és...
0: Però llavors, quin és el motiu, o per què passa, o quina seria la solució, per dir-ho així, no? Si, per tant, no, que governéssiu sí, vostès, sí, sí. No? Però quina seria la solució per revertir fins i tot aquest funcionament feixuc que té l'Ajuntament de Pineda de ser incapaç de desencallar coses, no? Per dir-ho així.
1: Bueno, primer de tot és fer un diagnòstic i veure què passa, no? Jo estic convençut que hi ha tècnics especialistes que tenen la capacitat doncs, de fer aquesta avaluació, perquè són experts, i a partir d'aquí doncs, veure de quina manera podem agilitzar, de quina manera doncs, podem doncs, organitzar l'Ajuntament, perquè totes aquestes problemàtiques que tenim doncs les podem desencadenar, i a partir d'aquí això està clar que no es pot solucionar ràpid, però s'ha de fer un full de ruta i anar cap a aquesta nova organització. També Pineda ha crescut molt, ja som més de 30.000 habitants, ja som la segona població del Maresme, i al final ja som una ciutat, perquè som una ciutat, no? Calella, que té 20.000 habitants, ja parla de la ciutat de Calella. Llavors, doncs, ens agradi o no, Pineda són 30.000 habitants, Pineda és un municipi gran, és el segon del Maresme, i hauríem de tenir doncs, aquesta mentalitat a nivell organitzativa d'Ajuntament en clau ciutat, no? I això és una realitat que és el que hi ha i és el que hem d'anar seguint, no? I per això jo doncs penso que hi ha gent experta, tècnics, doncs que poden fer una anàlisi i ajudar-nos a organitzar l'Ajuntament per tots els problemes que tenim, doncs buscar-hi solucions i anar per aquesta organització i aquesta reestructuració.
0: Deixa'm preguntar-li també, perquè està passant un fenomen, que és que hi ha un personal municipal que està descontent amb justament com funciona el propi sistema organitzatiu o les demandes que fan el personal municipal. Tant és així que tots els partits polítics en vau parlar en el darrer ple municipal arran d'una protesta que van fer els treballadors.
1: Bueno, al final, doncs, com he dit, que s'ha arribat ara tot, no? Doncs aquesta falta d'organització de l'Ajuntament, doncs al final qui es carrega amb la feina són els treballadors. El dèficit organitzatiu doncs al final repercuteix en els treballadors de l'Ajuntament, que al final és el que diem, no? Si els treballadors de l'Ajuntament fan un servei públic, i si aquest servei públic és de qualitat, la ciutadania, que som nosaltres, doncs tenim un bon servei, un millor servei, que al final doncs és el que volem per tenir doncs per viure en el nostre municipi doncs d'una manera doncs millor i bona, no? I aquest servei doncs ho fan aquests treballadors, i de fet doncs ja porten més de 10 anys que van reivindicant algunes millores de sou, però no només de sou, sinó també d'organització, de feina, de valoració del seu lloc de treball, i encara aquest tema no s'ha desencallat com d'altres, com els que he anat dient, no? I una mica doncs el que vaig comentar en l'últim ple, ostres, a veure si podem arribar a un acord, a veure si es pot, que hi hagi diàleg, que hi hagi acord, perquè amb aquest acord tothom estarem millor, els treballadors de l'Ajuntament. A més, es van posar d'acord tots els sindicats, no, de l'Ajuntament. O sigui, al final van fer una acció, van anar al ple municipal per reivindicar, doncs, algunes coses que ells volen millorar, no? Però per ells, però també per Pineda, no? Per tant, el que demanem a aquest, al govern, és que hi hagi, doncs, un acord i que es posi tot sobre la taula i comencem a treballar per millorar totes les condicions.
0: Bé, estem a la recta final d'aquesta entrevista que fem just abans de l'estiu, com aquest que diu. Quan hagi passat l'agost, el setembre, amb el locus polític, en farem una altra. No, ja per acabar, senyor Marcos Ortega, de Pineda Comú, li volia preguntar per com veu la política a nivell general. A Catalunya sembla que no hi ha tanta bronca.
1: No, a Catalunya no tant.
0: Sembla que no hi ha una mica més de pau ambiental, però sí que és veritat que a nivell... Anava a dir, a nivell planetari, déu-n'hi-do, sí, però és que a nivell espanyol... Bueno, inèdit, no?, el que estem veient, fins i tot a nivell dialèctic i amb l'ús de les paraules.
1: Hi ha molta agressivitat. També, doncs, hi ha un sector del poder, doncs, que també provoca, no? Tenim uns mitjans de comunicació, tenim un poder judicial, no?, que al final, doncs, també crea, no? Aquí hi ha una cosa... important a reflexionar, eh? O sigui, fa molt de temps, quan hi havia una esperança de canvi, perquè hi havia una esperança de canvi, l'efecto Podemos, amb el procés, no? Ja no qüestiono ni valoro, sinó hi havia una certa esperança de canvi, cert poder de l'estat espanyol va anar per ells i se'ls van carregar. Hi havia altres forces progressistes que van donar l'esquena aquestes coses, i ara qui ho està patint és el propi, en aquest cas, Partit Socialista, que segurament que ha comès molts errors, que hi ha els casos de corrupció en els partits grans, en els nostres, doncs, per sort no en tenim, però doncs, se't pot escapar de les mans, no? Però hi ha un poder que ara està creant, doncs, va per ells, no? I està creant un clima d'agressivitat, d'odi i de conflicte, no? I això, doncs, el que alguns van patir, no?, fa uns anys, i alguns, doncs, pensava que no anava per ells, doncs el que està passant... I això és un tema important i una reflexió, perquè a l'estat espanyol també és un tema que necessitem democratitzar certes estructures, no?, perquè hi ha estructures que venien de l'època franquista, poders econòmics, oligarquia financera i poder judicial, que al final a qui defensaven eren a les famílies importants, a la noblesa i a tota l'estructura oligàrquica que té Espanya, no? Per tant, és important, doncs, fer aquesta segona transició, democratitzar l'estat espanyol, perquè al final, quan vols fer un petit canvi, perquè al final fas algú i et deixa tan comunista, no sé què, o sigui, ostres, simplement vull fer una petita política social i ja t'analitzen com extremista, no? O sigui, a veure, tampoc s'està fent uns canvis revolucionaris, no? S'està fent un avenç social amb moltes polítiques i hi ha certs sectors, doncs, d'aquest poder, no?, que no ho tolera. I ara, doncs, qui ho està patint sobretot és el Partit Socialista, no?
0: Però això és perillós i
1: és perillós
0: perquè esteu parlant de que hi ha un estat, unes estructures que no pertanyen al poder legislatiu,
1: clar,
0: no?
1: Sí.
0: Que intenten fer política quan pertanyen a un altre poder.
1: Exacte.
0: O fins i tot estructures que ni tan sols pertanyen al poder judicial ni cap, sinó que són un poder ocult, no?
1: Sí,
0: que tenen unes eines que són, que volen ser capaços d'esfonsar un govern
1: democràtic,
0: no?
1: Sí.
0: Escollit democràticament.
1: Democràticament.
0: No? És que estem sentint paraules una mica grosses en molts sentits.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Perquè fins i tot algú s'espanta en el sentit de dir, ostres, fins i tot els termes que s'utilitzen, vaja, no s'havien escoltat mai, jo que recordi, no? L'última és el discrepar sobre la legalitat en unes eleccions, no? Si han sigut suficientment legals els resultats d'unes eleccions, les passades o les que hagin de venir, no?
1: Sí, clar, això ja és molt greu, no? El fet de que Espanya doncs té un a nivell doncs d'eleccions, doncs té unes normatives, té unes supervisions.
0: És un dels sistemes més considerat com un dels millors del món.
1: Sí, més transparent, més democràtic i més i fiable, no més fiable, i fiable, no? Llavors s'està qüestionant doncs que es fan trampes, que es manipula, clar, tot això també ve de la política del trumpisme, no? Doncs que al final doncs menteixen i com aquell doncs moltes mentides repetides moltes vegades al final es poden convertir en una veritat, no? I això malauradament és el que està passant i ens fa por doncs que aquest poder ultradretà, d'extrema dreta, doncs té un control important en els mitjans de comunicació i això fa doncs que tingui molta influència en els valors, en els pensaments dels ciutadans, no? I això també és un repte que tenim, sobretot les forces progressistes, de quina manera doncs podem afrontar doncs aquesta amenaça, no? de les xarxes socials, que és Instagram, TikTok, el tema dels algoritmes, no? De quina manera doncs les forces progressistes podem revertir i perquè al final cadascú pot tenir les seves idees, cada i són molt respectables, apostem per la democràcia, per el diàleg i que cadascú davant d'un problema doncs pugui dir la seva, però el que no es pot tolerar és enganyar, és mentir i sobretot donar-li aquesta agressivitat, perquè el que fas és que crees un conflicte social i desprens odi a la societat, no? Per tant, això sí que no és tolerable i això realment em preocupa.
0: Ja per acabar, a Pineda no està passant, si més no a data d'avui, però hi ha tota una campanya per endavant, veurem què és el que es diu, no?
1: I esperem,
0: o el que apareix.
1: Esperem, exacte, nosaltres estem a l'expectativa, però esperem doncs que, per sort, aquí a Pineda, doncs a les campanyes electorals, les que jo he participat, doncs clar, al final cadascú defensa el seu, hi ha diferents maneres, ho pots dir d'una manera més contundent, ho pots dir d'una manera més amable, però al final totes les forces polítiques que hem estat en el consistori en els últims anys, doncs hi ha hagut diferències de pensament, però hi ha hagut certa convivència i cert respecte, no? I ara espero doncs, i desitjo que segueixi igual, no?
0: Doncs hem arribat a la mitja hora d'entrevista. Marcos Ortega, hem fet una entrevista just abans, com dèiem, de l'estiu, que és un estiu de calor.
1: I molta calor. I ara que cal és aprofitar doncs, a l'espai d'ombra, refugis climàtics, hidratar-se i a les hores de sol doncs, intentar estar en un espai adequat. Perquè
0: que aquest és un altre repte que tenim repte els humans, la humanitat, perquè és una cosa insèria.
1: Bueno, el tema del canvi climàtic, no? Quan el nostre espai polític és Iniciativa Verds i el nostre líder era Joan Herrera, això ja ho dèiem fa 15 anys, ningú s'ho creia, i ara doncs totes aquestes coses que estem dient, no? Que s'estan dient actualment, doncs nosaltres ja ho treballàvem i ho dèiem fa 15 anys, la gent, o més que la gent, no, doncs ser sectors de poder doncs encara doncs no ho veien, i és un tema important i preocupant. I una cosa que abans tot el tema de les polítiques energètiques, ecològiques, medioambientals, estaven en una tercera divisió, diguéssim, doncs ara l'hem d'elevar a la primera divisió. O sigui, les polítiques medioambientals, ecològiques i de transició energètica ha d'estar al mateix nivell que el Ministeri de Defensa, que el Departament d'Hisenda, perquè al final és un tema important que afecta a l'economia i també a les condicions de vida de les persones. Per tant, ja no pot estar a tercera divisió, sinó ha d'estar a primera divisió, i a tots els departaments, totes les conselleries, tots els ministeris o totes les àrees, ja aquest tema ha d'estar doncs, com Ministeri de Defensa, Hisenda o un tema de prioritat.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge, que em sembla també molt, molt interessant, sobretot veient tot el que ens ve. Tindrem temps de parlar-ne, i com que hi haurà, per dir-ho així, propostes de cara a res d'aquí 4 dies, doncs segur que també estan recollides en el vostre programa. Tindrem temps de parlar-ne.
1: I tant.
0: Doncs, Marcos Ortega, gràcies, molt bon dia, que tingueu molt bon estiu i que vagi molt bé, que gaudiu l'estiu com pugueu, sigui aquí o sigui fora, però que tingueu uns dies de calma, tot i que hi ha un ple pel mig, que és el ple del mes de juliol.
1: Sí, encara queda un ple, però bueno, a l'estiu doncs també, doncs a Pineda hi ha moltes festes, moltes revetlles, moltes activitats, i també doncs gaudirem de totes les festes i activitats que hi ha a Pineda, i també doncs aprofitar perquè a la ciutadania de Pineda doncs també que aprofiti aquests espais de revetlles, de festa, d'activitats per fer poble, per fer cohesió social, i al final doncs tots som Pineda i el que volem doncs és treballar pel nostre municipi i gaudir de Pineda.
0: Molt bé, doncs gràcies i molt bon dia.
1: Molt bon dia a vosaltres.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Aquest proper dissabte celebrarà la tradicional revetlla de Sant Pere. L'associació gastronòmica que aplega els restauradors de la plaça de Sant Pere agafa el relleu d'aquesta revetlla. Per tant, aquest dissabte es tornarà a combinar la tradició, la música i activitats per a totes les edats. Aquesta vegada també amb una especial atenció a la recollida d'aliments i també de medicaments per a Venezuela. Tot plegat començarà ja al migdia, a partir de les 12, un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb activitats infantils també, i a la tarda activitats també pel públic familiar. A les 7 de la tarda, Havaneres, un clàssic vinculat a l'esperit mariner de Pineda, hi haurà també rom cremat i també l'actuació dels faroners de Calella. Com diem, recordem que hi haurà recollida d'aliments i també material sanitari com ara guants o mascaretes per destinar-lo a les zones afectades de Venezuela. De tot això us en parlem avui a Ràdio Pineda. Recordem que la revetlla de Sant Pere de dissabte vol ser també un punt de trobada de veïns i de visitants. Més activitats del cap de setmana. Destaquem que el tribut a Hombres G arriba a Pineda aquest proper divendres amb el grup Hombres B. L'actuació a les 10 de la nit a la plaça Espanya, l'entrada gratuïta dins la programació de l'Estiueja't. També destaquem que el grup de Humphreys Quartet actuarà en aquest cas dissabte al pati de Can Comas, també dins l'Estiueja't. El concert començarà a les 8 del vespre. És una proposta musical molt original i que té gran qualitat. El grup és una formació pionera a Catalunya. I mentrestant, la programació de l'Estiueja't continuarà doncs amb una proposta també innovadora. En aquest cas serà diumenge a la plaça de Sala Llorenç, una activitat que vol captar públic esportista i fomentar un estil de vida actiu i combinarà l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. Com diem, això serà doncs el diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre a la plaça de Sala Llorenç. Tot això us en parlarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. I per cert que destaquem també de l'actualitat comarcal que arriba el cap de setmana al Canet Rock. Arribarà al Pla d'en Sala amb una nova edició que promet convertir-se en una de les grans cites de l'estiu a Catalunya. Més de 12 hores de música en català. Però sens dubte el que és notícia també és el temps. L'arribada d'una massa d'aire una mica més fresca ens porta doncs potser menys graus, però en canvi molta sensació de xafogor a causa de l'alta humitat. De cara a divendres i sobretot al cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que derivarà en el que s'anomena una nova cúpula de calor. Per tant, la calor que no s'atura els propers dies.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot.

0: Energia positiva.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: 94.6 FM.
0: Energia positiva.
3: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: Avui Ràdio Pineda ha començat un nou cicle d'entrevistes als portaveus municipals i ha estat el torn del portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, que ha confirmat avui a Ràdio Pineda la seva intenció de repetir com a candidat a les eleccions municipals per l'any que ve. Ha assegurat que la formació ja treballa en la preparació del programa electoral i també en l'equip. Ortega acumula 12 anys com a regidor, considera que l'experiència i el coneixement són també factors clau per afrontar els reptes que té ara Pineda. En una entrevista, com diem aquest matí a Ràdio Pineda, que podeu recuperar íntegrament a radiopineda.cat, ha afirmat que els propers mesos estaran marcats, diu, per la fiscalització de l'acció de govern, però també, diu, per la construcció d'una alternativa política. Un dels principals eixos del seu discurs ha estat el problema de l'habitatge. Ha denunciat l'escassetat de pisos de lloguer o l'augment continuat de preus. Diu que això es deu, entre d'altres, a l'increment dels lloguers de temporada o al volum d'habitatges destinats a ús turístic. Ha explicat que Pineda arriba tard amb la implantació d'una política local d'habitatge. Ho ha dit així a Ràdio Pineda.
2: Si fa uns anys haguéssim creat una estructura i haguéssim apostat per una política local d'habitatge, molts dels problemes que tenim actualment doncs no els tindríem, no? I això també li està passant a aquest govern, que arribem tard i ara és molt més complicat, perquè sempre hi ha esperança i sempre s'ha de treballar i s'ha de fer coses, no? Això ha de ser sempre, no? Però arribem tard a moltes coses i ara doncs és molt més complicat, no? I això també ha passat amb moltes coses, no? Ara, coses que vull parlar, per exemple, hi ha hagut un dèficit històric, no d'ara, perquè no és els últims anys, sinó un dèficit històric dels últims 15 anys amb inversió en l'espai públic, i això ara, doncs, remuntar-ho és molt difícil.
1: Doncs justament parlava del dèficit històric, diu, en inversió de l'espai públic. Ha parlat de la manca de manteniment acumulada durant anys. Ha alertat dels problemes de funcionament intern també de l'Ajuntament. El seu parer dificulta la concessió de permisos o de tramitació d'expedients.
2: Pineda és un municipi gran, és el segon del Maresme, i hauríem de tenir, doncs, aquesta mentalitat a nivell organitzativa d'Ajuntament en clau ciutat, no? I això és una realitat, que és el que hi ha i és el que hem d'anar seguint, no? I per això jo, doncs, penso que hi ha gent experta, tècnics, doncs, que poden fer una anàlisi i ajudar-nos a organitzar l'Ajuntament per tots els problemes que tenim, doncs, buscar-hi solucions i anar per aquesta organització i aquesta reestructuració.
1: Ha parlat de política general, també, ha parlat de la polarització i el discurs agressiu de la política espanyola i ha advertit sobre la influència de la desinformació de xarxes socials. Per això ha dit que caldrà més debat democràtic i més convivència. Ha parlat també de la importància de les polítiques mediambientals i de la lluita contra el canvi climàtic. L'entrevista sencera, com diem, la podeu escoltar íntegrament avui a radiopineda.cat. Per cert, que el govern de la Generalitat ha anunciat el pla de serveis ferroviaris que fixa l'horitzó al 2040. Preveu doblar l'oferta ferroviària actual. Justament un dels temes destacats és que aquest nou pla ferroviari preveu més trens a la RG1, per tant, la línia que va fins a Girona des de l'Alt Maresme, i una millor connexió també entre Figueres i Maçanet, per tant, a la zona també de l'Empordà. I el Maresme ha tancat el mes de juny amb nits tropicals i es prepara, atenció, per unes temperatures encara més altes, mínimes nocturnes, que superen de llarg els 22 graus des de diumenge, una situació, doncs, molt insòlita, però atenció, perquè aquest proper cap de setmana, doncs, també farà molta calor. Avui potser tenim una baixada de temperatures que no notem massa perquè hi ha molta xafogor, però atenció, perquè de cara a divendres i també el proper cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que derivarà en una

0: calors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B.
4: Si solo tengo amor.
2: El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
7: Ràdio Pineda.
8: 94.6 FM. Energia positiva.

Aquest proper dissabte es celebrarà la tradicional revetlla de Sant Pere. L'associació gastronòmica que aplega els restauradors de la plaça de Sant Pere agafa el relleu d'aquesta revetlla. Per tant, aquest dissabte es tornarà a combinar la tradició, la música i activitats per a totes les edats. Aquesta vegada també amb una especial atenció a la recollida d'aliments i també de medicaments per a Venezuela. Tot plegat començarà ja al migdia, a partir de les 12, un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb activitats infantils també, i a la tarda activitats també pel públic familiar. A les 7 de la tarda, a Veneres, un clàssic vinculat a l'esperit mariner de Pineda, hi haurà també rom cremat i també l'actuació dels faroners de Calella. Com diem, recordem que hi haurà recollida d'aliments i també material sanitari, com ara guants o mascaretes, per destinar-lo a les zones afectades de Venezuela. De tot això us en parlem avui a Ràdio Pineda. Recordem que la revetlla de Sant Pere de dissabte vol ser també un punt de trobada de veïns i de visitants. Més activitats al cap de setmana. Destaquem que el tribut a Hombres G arriba a Pineda aquest proper divendres amb el grup Hombres B. L'actuació a les 10 de la nit a la plaça Espanya, l'entrada gratuïta dins la programació de l'Estiueja't. També destaquem que el grup de Humphreys Quartet actuarà en aquest cas dissabte al pati de Can Comas, també dins l'Estiueja't. El concert començarà a les 8 del vespre. És una proposta musical molt original i que té gran qualitat. El grup és una formació pionera a Catalunya. I mentrestant, la programació de l'Estiueja't continuarà doncs amb una proposta també innovadora. En aquest cas serà diumenge a la plaça de Sala Llorenç, una activitat que vol captar públic esportista i fomentar un estil de vida actiu, i combinarà l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. Com diem, això serà doncs el diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre a la plaça de Sala Llorenç. Tot això us en parlarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. I per cert que destaquem també de l'actualitat comarcal que arriba el cap de setmana al Canet Rock. Arribarà al Pla d'en Sala amb una nova edició que promet convertir-se en una de les grans cites de l'estiu a Catalunya. Més de 12 hores de música en català. Però sens dubte el que és notícia també és el temps. L'arribada d'una massa d'aire una mica més fresca ens porta doncs potser menys graus, però en canvi molta sensació de xafogor a causa de l'alta humitat. De cara a divendres i sobretot al cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que derivarà en el que s'anomena una nova cúpula de calor. Per tant, la calor que no s'atura els propers dies.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Avui Ràdio Pineda ha començat un nou cicle d'entrevistes als portaveus municipals i ha estat el torn del portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, que ha confirmat avui a Ràdio Pineda la seva intenció de repetir com a candidat a les eleccions municipals per l'any que ve. Ha assegurat que la formació ja treballa en la preparació del programa electoral i també en l'equip. Ortega acumula 12 anys com a regidor, considera que l'experiència i el coneixement són també factors clau per afrontar els reptes que té ara Pineda. En una entrevista, com diem aquest matí a Ràdio Pineda, que podeu recuperar íntegrament a radiopineda.cat, ha afirmat que els propers mesos estaran marcats, diu, per la fiscalització de l'acció de govern, però també, diu, per la construcció d'una alternativa política. Un dels principals eixos del seu discurs ha estat el problema de l'habitatge. Ha denunciat l'escassetat de pisos de lloguer o l'augment continuat de preus. Diu que això es deu, entre d'altres, a l'increment dels lloguers de temporada o al volum d'habitatges destinats a ús turístic. Ha explicat que Pineda arriba tard amb la implantació d'una política local d'habitatge. Ho ha dit així a Ràdio Pineda.
2: Si fa uns anys haguéssim creat una estructura i haguéssim apostat per una política local d'habitatge, molts dels problemes que tenim actualment doncs no els tindríem, no? I això també li està passant a aquest govern, que arribem tard i ara és molt més complicat, perquè sempre hi ha esperança i sempre s'ha de treballar i s'ha de fer coses, no? Això ha de ser sempre, no? Però arribem tard a moltes coses i ara doncs és molt més complicat, no? I això també ha passat amb moltes coses, no? Ara, coses que vull parlar, per exemple, hi ha hagut un dèficit històric, no d'ara, perquè no és als últims anys, sinó un dèficit històric dels últims 15 anys amb inversió en l'espai públic, i això ara, doncs, remuntar-ho és molt difícil.
1: Doncs justament parlava del dèficit històric, diu, en inversió de l'espai públic. Ha parlat de la manca de manteniment acumulada durant anys. Ha alertat dels problemes de funcionament intern també de l'Ajuntament. Al seu parer, dificulten la concessió de permisos o de tramitació d'expedients.
2: Pineda és un municipi gran, és el segon del Maresme, i hauríem de tenir, doncs, aquesta mentalitat a nivell organitzativa d'Ajuntament en clau ciutat, no? I això és una realitat, que és el que hi ha i és el que hem d'anar seguint, no? I per això jo, doncs, penso que hi ha gent experta, tècnics, doncs, que poden fer una anàlisi i ajudar-nos a organitzar l'Ajuntament per tots els problemes que tenim, doncs, buscar-hi solucions i anar per aquesta organització i aquesta reestructuració.
1: Ha parlat de política general, també ha parlat de la polarització i el discurs agressiu de la política espanyola i ha advertit sobre la influència de la desinformació de xarxes socials. Per això ha dit que caldrà més debat democràtic i més convivència. Ha parlat també de la importància de les polítiques mediambientals i de la lluita contra el canvi climàtic. L'entrevista sencera, com diem, la podeu escoltar íntegrament avui a radiopineda.cat. Per cert, que el govern de la Generalitat ha anunciat el pla de serveis ferroviaris que fixa l'horitzó al 2040. Preveu doblar l'oferta ferroviària actual. Justament un dels temes destacats és que aquest nou pla ferroviari preveu més trens a la RG1, per tant, la línia que va fins a Girona des de l'Alt Maresme, i una millor connexió també entre Figueres i Maçanet, per tant, a la zona també de l'Empordà. I el Maresme ha tancat el mes de juny amb nits tropicals i es prepara, atenció, per unes temperatures encara més altes, mínimes nocturnes que superen de llarg els 22 graus des de diumenge, una situació, doncs, molt insòlita, però atenció, perquè aquest proper cap de setmana, doncs, també farà molta calor. Avui potser tenim una baixada de temperatures que no notem massa perquè hi ha molta xafogor, però atenció, perquè de cara a divendres i també el proper cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que arribarà en una nova cúpula de calor. Doncs justament del temps en parlem al final d'aquest butlletí informatiu. Parlem ara d'altres qüestions, perquè el risc de despreniments d'una torre a Tossa de Mar ha obligat a tancar les terrasses de dos restaurants. És una mesura d'urgència que ha decidit l'Ajuntament després que els tècnics han constatat que hi ha danys importants en aquesta torre. És una muralla medieval que, com diem, ha obligat a tancar dos restaurants, i tot això ha passat, a més, durant la Festa Major. És una torre que té fins a 18 metres d'alçada i els tècnics han dit que qualsevol caiguda d'alguna de les pedres podria ser mortal. Es tracta de la famosa torre d'Escodolà, que, com diem, ha hagut de revestir i precintar l'accés justament per evitar la caiguda d'algunes pedres. Fins i tot els tècnics han explicat que algunes d'aquestes pedres podrien arribar a superar la tona de pes. Passem ara a parlar d'altres qüestions. L'associació gastronòmica que plega les cafeteries i restaurants de la plaça de Sant Pere agafa el relleu de la Revetlla de Sant Pere, que es farà aquest cap de setmana. I aquesta vegada la festa tindrà un component solidari amb Venezuela. Es recolliran aliments no peribles, també material sanitari, bolquers o altres productes de primera necessitat que se vol enviar fins a Venezuela després dels terratrèmols que han deixat, doncs, molt afectat aquest país. Una campanya de recollida d'aliments i de material, com ara guants també, o mascaretes. La Revetlla de Sant Pere vol ser una trobada pels veïns i també pels visitants, com diem, es fa aquest cap de setmana. La festa començarà al migdia, a les 12, amb un vermut a la plaça de Sant Pere amb música de rumba, i a la tarda activitats infantils des de les 5 de la tarda. També hi haurà havaneres a les 7 amb els Faroners de Calella, i també rom, i també música en directe a partir de les 9. I us destaquem també el tribut a Hombres G, que es prepara dins l'estiuejat pel divendres a Pineda. L'actuació el divendres a les 10 de la nit a la plaça Espanya, entrada gratuïta dins la programació de l'estiuejat. Una actuació, doncs, que no us deixarà indiferents. Temes molt coneguts com Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos. Per tant, un concert pensat per fer gaudir moltes generacions. Mentrestant, el grup The Humphreys Quartet actuarà dissabte a Can Comas, també dins l'estiuejat. L'entrada és gratuïta. Un concert de gran qualitat. El grup és una formació pionera a Catalunya, un estil vocal a capella que interpreta a quatre veus cançons molt famoses. Per tant, una bona oportunitat per descobrir aquest gènere musical. I encara destaquem també que el diumenge arribarà el Tardeo Fit en Tecno. Serà diumenge, en aquest cas, a la plaça de Sara Llorenç. Vol captar el públic esportista, fomentar l'estil de vida actiu, combinant l'exercici físic amb la música electrònica. Això serà, doncs, amb professionals de Can Xubet i una sessió de DJ en directe. El Tardeo Fit en Tecno es farà diumenge a les 8 del vespre a la plaça Sara Llorenç. I recordeu també que fins diumenge podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas. Són 13 sifons antics fabricats a Pineda entre el 1920 i el 1982. Antics sifons que es poden veure amb una col·lecció molt i molt curiosa. Val la pena de veure. Recordeu, fins diumenge al pati de Can Comas. I encara us destaquem també que l'Aula de Música de Can Llobet prepara un nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. És per nens i nenes entre 8 i 12 anys que els agrada cantar i també fer musicals. N'ha parlat la Lourdes Bertrolí.
3: Si no han fet mai res, no passa res. Que vinguin, que cantin el dia del càsting i ja està, que es portin preparada una cançó i la poden fer a capella o la poden fer amb una base musical, que la poden portar ells o ens la poden passar nosaltres per correu electrònic. Veurem, no?, aquesta actitud, aquestes ganes de... I tenint en compte que moltes vegades pares i mares em diuen és que té vergonya, és nerviosa o nerviosa, i que no pateixin gens, que el que nosaltres veiem és aquesta il·lusió, aquestes ganes, no?, aquesta actitud, que això es palpa.
1: Doncs ja ho sabeu, per nens i nenes de 8 a 12 anys, tot plegat, doncs, podeu provar-ho. Serà demà dijous, dia 2 de juliol, a les 6 de la tarda, a les instal·lacions de l'escola de Calella, per tant, a Can Llobet. Les places són limitades. Trobareu també, doncs, tota la informació a radiopineda.cat. I encara de l'àmbit musical destaquem que arriba també el Canet Rock amb una nova edició. Aquesta nova edició, que arribarà justament aquest dissabte, una de les grans cites musicals de l'estiu a Catalunya. 12 hores de música en directe fins la sortida del sol. Doncs com us dèiem fa només uns minuts, farà molta calor. Tenim més calor a la vista de cara al cap de setmana. Jordi, quin temps ens espera? Com ha de ser aquestes properes jornades de calor?
4: En comparació amb l'anterior, doncs farà doncs, que hi hagi un lleuger alivi tèrmic, però ho diem així perquè poden baixar les temperatures en zones interiors 1, 2, 3, 4 graus segons zones, tret del litoral tarragoní on poden pujar, i aquí doncs també, si ahir vam arribar als 30, doncs avui mirin, 27-28. Domini del sol, però és veritat que tindrem aquests intervals de núvols baixos al llarg de la jornada que poden fer el ronso doncs, entre la costa central, costa de Barcelona i zones doncs, prelitorals, també els Vallesos, Montseny, tot aquest sector i en algunes zones de Girona podria haver aquests intervals de núvols baixos. Estones, evidentment, el sol quedarà mig entelat per aquests núvols baixos. Xafogor, la humitat també es mantindrà alta. Ara mateix voltem el 70% a Pineda Nord, i la temperatura marca els 25 graus. La mar estarà tranquil·la, com dèiem, aquests vents una mica de xaloc, una mica de mitjorn, no, més aviat xaloc llevant, al llarg de la jornada la mar estarà en conjunt molt, molt tranquil·la. No descartem algun petit ruixadet, alguns núvols que puguin compactar-se a l'ara del Montseny, bàsicament, de forma aïllat, podria deixar alguna gota, un petit ruixadet, però insistim, poca cosa pel que fa a les quantitats. En hores, serien hores de la tarda i al vespre. Demà som dijous, i demà dijous hem d'esperar un dia de sol. Semblaria que s'haurien de formar alguns intervals de núvols baixos, però en principi la tramuntana aniria a anar perdent força en alta mar, i en principi, doncs, en principi el pronòstic és bàsicament de sol. Seguirà encara la calor, podríem dir, amb aquesta lleugera de moderació, podríem dir-ho, ho diem en veu baixa, perquè en zones interiors sí, ja poden pujar. Ja poden pujar de nou el que hem perdut avui, demà ho recuperaran, poden pujar 1, 2, 3, 4 graus, també segons zones, i aquí la costa de l'Almeresma, doncs mirin, repetirem els mateixos valors que avui, pràcticament. Voltarem els 27-28 graus i certa sensació de xafogor. Les mínimes estan sent altíssimes, eh? El diumenge 24, dilluns, dilluns van ser 24, ahir 23, avui també ens hem quedat voltant els 22,5, altíssimes les mínimes que estem tinguent.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Sok od Marshuster, od DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Aquest proper dissabte celebrarà la tradicional revetlla de Sant Pere. L'associació gastronòmica que aplega els restauradors de la plaça de Sant Pere agafa el relleu d'aquesta revetlla. Per tant, aquest dissabte es tornarà a combinar la tradició, la música i activitats per a totes les edats. Aquesta vegada també amb una especial atenció a la recollida d'aliments i també de medicaments per a Venezuela. Tot plegat començarà ja al migdia, a partir de les 12, un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb activitats infantils també, i a la tarda activitats també pel públic familiar. A les 7 de la tarda, Havaneres, un clàssic vinculat a l'esperit mariner de Pineda, hi haurà també rom cremat i també l'actuació dels faroners de Calella. Com diem, recordem que hi haurà recollida d'aliments i també material sanitari com ara guants o mascaretes per destinar-lo a les zones afectades de Venezuela. De tot això us en parlem avui a Ràdio Pineda. Recordem que la revetlla de Sant Pere de dissabte vol ser també un punt de trobada de veïns i de visitants. Més activitats al cap de setmana. Destaquem que el tribut a Hombres G arriba a Pineda aquest proper divendres amb el grup Hombres B. L'actuació a les 10 de la nit a la plaça Espanya, l'entrada gratuïta dins la programació de l'Estiueja't. També destaquem que el grup de Humphreys Quartet actuarà en aquest cas dissabte al pati de Can Comas, també dins l'Estiueja't. El concert començarà a les 8 del vespre. És una proposta musical molt original i que té gran qualitat. El grup és una formació pionera a Catalunya. I mentrestant, la programació de l'Estiueja't continuarà doncs amb una proposta també innovadora. En aquest cas serà diumenge a la plaça de Sala Llorenç, una activitat que vol captar públic esportista i fomentar un estil de vida actiu i combinarà l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. Com diem, això serà doncs el diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre a la plaça de Sala Llorenç. Tot això us en parlarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. I per cert que destaquem també de l'actualitat comarcal que arriba el cap de setmana al Canet Rock. Arribarà al Pla d'en Sala amb una nova edició que promet convertir-se en una de les grans cites de l'estiu a Catalunya. Més de 12 hores de música en català. Però sens dubte el que és notícia també és el temps. L'arribada d'una massa d'aire una mica més fresca ens porta doncs potser menys graus, però en canvi molta sensació de xafogor a causa de l'alta humitat. De cara a divendres i sobretot al cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que derivarà en el que s'anomena una nova cúpula de calor. Per tant, la calor que no s'atura els propers dies.

Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM. No matter what, no matter what.

0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Ara per fi estem sols.

0: Són les 3. Notícies.
1: Avui Ràdio Pineda ha començat un nou cicle d'entrevistes als portaveus municipals i ha estat el torn del portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, que ha confirmat avui a Ràdio Pineda la seva intenció de repetir com a candidat a les eleccions municipals per l'any que ve. Ha assegurat que la formació ja treballa en la preparació del programa electoral i també en l'equip. Ortega acumula 12 anys com a regidor, considera que l'experiència i el coneixement són també factors clau per afrontar els reptes que té ara Pineda. En una entrevista, com diem aquest matí a Ràdio Pineda, que podeu recuperar íntegrament a radiopineda.cat, ha afirmat que els propers mesos estaran marcats, diu, per la fiscalització de l'acció de govern, però també, diu, per la construcció d'una alternativa política. Un dels principals eixos del seu discurs ha estat el problema de l'habitatge. Ha denunciat l'escassetat de pisos de lloguer o l'augment continuat de preus. Diu que això es deu, entre d'altres, a l'increment dels lloguers de temporada o al volum d'habitatges destinats a ús turístic. Ha explicat que Pineda arriba tard amb la implantació d'una política local d'habitatge. Ho ha dit així a Ràdio Pineda.
2: Si fa uns anys haguéssim creat una estructura i haguéssim apostat per una política local d'habitatge, molts dels problemes que tenim actualment doncs no els tindríem, no? I això també li està passant a aquest govern, que arribem tard i ara és molt més complicat, perquè sempre hi ha esperança i sempre s'ha de treballar i s'ha de fer coses, no? Això ha de ser sempre, no? Però arribem tard a moltes coses i ara doncs és molt més complicat, no? I això també ha passat amb moltes coses, no? Ara, coses que vull parlar, per exemple, hi ha hagut un dèficit històric, no d'ara, perquè no és als últims anys, sinó un dèficit històric dels últims 15 anys amb inversió en l'espai públic, i això ara, doncs, remuntar-ho és molt difícil.
1: Doncs justament parlava del dèficit històric, diu, en inversió de l'espai públic. Ha parlat de la manca de manteniment acumulada durant anys. Ha alertat dels problemes de funcionament intern també de l'Ajuntament. El seu parer dificulta la concessió de permisos o de tramitació d'expedients.
2: Pineda és un municipi gran, és el segon del Maresme, i hauríem de tenir, doncs, aquesta mentalitat a nivell organitzativa d'Ajuntament en clau ciutat, no? I això és una realitat que és el que hi ha i és el que hem d'anar seguint, no? I per això jo, doncs, penso que hi ha gent experta, tècnics, doncs, que poden fer una anàlisi i ajudar-nos a organitzar l'Ajuntament per tots els problemes que tenim, doncs, buscar-hi solucions i anar per aquesta organització i aquesta reestructuració.
1: Ha parlat de política general, també ha parlat de la polarització i el discurs agressiu de la política espanyola i ha advertit sobre la influència de la desinformació de xarxes socials. Per això ha dit que caldrà més debat democràtic i més convivència. Ha parlat també de la importància de les polítiques mediambientals i de la lluita contra el canvi climàtic. L'entrevista sencera, com diem, la podeu escoltar íntegrament avui a radiopineda.cat. Per cert, que el govern de la Generalitat ha anunciat el pla de serveis ferroviaris que fixa l'horitzó al 2040. Preveu doblar l'oferta ferroviària actual. Justament un dels temes destacats és que aquest nou pla ferroviari preveu més trens a la RGU, per tant, la línia que va fins a Girona des de l'Alt Maresme, i una millor connexió també entre Figueres i Maçanet, per tant, a la zona també de l'Empordà. I el Maresme ha tancat el mes de juny amb nits tropicals i es prepara, atenció, per unes temperatures encara més altes, mínimes nocturnes que superen de llarg els 22 graus des de diumenge, una situació, doncs, molt insòlita, però atenció, perquè aquest proper cap de setmana, doncs, també farà molta calor. Avui potser tenim una baixada de temperatures que no notem massa perquè hi ha molta xafogor, però atenció, perquè de cara a divendres i també el proper cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que de arribarà en una nova

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Aquest proper dissabte es celebrarà la tradicional Revetlla de Sant Pere. L'associació gastronòmica que aplega els restauradors de la plaça de Sant Pere agafa el relleu d'aquesta revetlla. Per tant, aquest dissabte es tornarà a combinar la tradició, la música i activitats per a totes les edats. Aquesta vegada també amb una especial atenció a la recollida d'aliments i també de medicaments per a Venezuela. Tot plegat començarà ja al migdia, a partir de les 12, un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb activitats infantils també, i a la tarda activitats també pel públic familiar. A les 7 de la tarda, havaneres, un clàssic vinculat a l'esperit mariner de Pineda, hi haurà també rom cremat i també l'actuació dels faroners de Calella. Com diem, recordem que hi haurà recollida d'aliments i també material sanitari com ara guants o mascaretes per destinar-lo a les zones afectades de Venezuela. De tot això us en parlem avui a Ràdio Pineda. Recordem que la Revetlla de Sant Pere de dissabte vol ser també un punt de trobada de veïns i de visitants. Més activitats al cap de setmana. Destaquem que el tribut a Hombres G arriba a Pineda aquest proper divendres amb el grup Hombres B. L'actuació a les 10 de la nit a la plaça Espanya, l'entrada gratuïta dins la programació de l'Estiueja't. També destaquem que el grup de Humphreys Quartet actuarà en aquest cas dissabte al pati de Can Comas, també dins l'Estiueja't. El concert començarà a les 8 del vespre. És una proposta musical molt original i que té gran qualitat. El grup és una formació pionera a Catalunya. I mentrestant, la programació de l'Estiueja't continuarà doncs amb una proposta també innovadora. En aquest cas serà diumenge a la plaça de Sara Llorenç, una activitat que vol captar públic esportista i fomentar un estil de vida actiu i combinarà l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. Com diem, això serà doncs el diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre a la plaça de Sara Llorenç. Tot això us en parlarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. I per cert que destaquem també de l'actualitat comarcal que arriba el cap de setmana el Canet Rock. Arribarà al Pla d'en Sala amb una nova edició que promet convertir-se en una de les grans cites de l'estiu a Catalunya. Més de 12 hores de música en català. Però sens dubte el que és notícia també és el temps. L'arribada d'una massa d'aire una mica més fresca ens porta doncs potser menys graus, però en canvi molta sensació de xafogor a causa de l'alta humitat. De cara a divendres i sobretot al cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que derivarà en el que s'anomena una nova cúpula de calor. Per tant, la calor que no s'atura els propers dies.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 5. Notícies.
1: Avui Ràdio Pineda ha començat un nou cicle d'entrevistes als portaveus municipals i ha estat el torn del portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, que ha confirmat avui a Ràdio Pineda la seva intenció de repetir com a candidat a les eleccions municipals per l'any que ve. Ha assegurat que la formació ja treballa en la preparació del programa electoral i també en l'equip. Ortega acumula 12 anys com a regidor, considera que l'experiència i el coneixement són també factors clau per afrontar els reptes que té ara Pineda. En una entrevista, com diem aquest matí a Ràdio Pineda, que podeu recuperar íntegrament a radiopineda.cat, ha afirmat que els propers mesos estaran marcats, diu, per la fiscalització de l'acció de govern, però també, diu, per la construcció d'una alternativa política. Un dels principals eixos del seu discurs ha estat el problema de l'habitatge. Ha denunciat l'escassetat de pisos de lloguer o l'augment continuat de preus. Diu que això es deu, entre d'altres, a l'increment dels lloguers de temporada o al volum d'habitatges destinats a ús turístic. Ha explicat que Pineda arriba tard amb la implantació d'una política local d'habitatge. Ho ha dit així a Ràdio Pineda.
2: Si fa uns anys haguéssim creat una estructura i haguéssim apostat per una política local d'habitatge, molts dels problemes que tenim actualment doncs no els tindríem, no? I això també li està passant a aquest govern, que arribem tard i ara és molt més complicat, perquè sempre hi ha esperança i sempre s'ha de treballar i s'ha de fer coses, no? Això ha de ser sempre, no? Però arribem tard a moltes coses i ara doncs és molt més complicat, no? I això també ha passat amb moltes coses, no? Ara, coses que vull parlar, per exemple, hi ha hagut un dèficit històric, no d'ara, perquè no és els últims anys, sinó un dèficit històric dels últims 15 anys amb inversió en l'espai públic, i això ara doncs remuntar-ho és molt difícil.
1: Doncs justament parlava del dèficit històric, diu, en inversió de l'espai públic. Ha parlat de la manca de manteniment acumulada durant anys. Ha alertat dels problemes de funcionament intern també de l'Ajuntament. El seu parer dificulta la concessió de permisos o de tramitació d'expedients.
2: Pineda és un municipi gran, és el segon del Maresme, i hauríem de tenir doncs aquesta mentalitat a nivell organitzativa d'Ajuntament en clau ciutat, no? I això és una realitat que és el que hi ha i és el que hem d'anar seguint, no? I per això jo doncs penso que hi ha gent experta, tècnics, doncs que poden fer una anàlisi i ajudar-nos a organitzar l'Ajuntament per tots els problemes que tenim, doncs buscar-hi solucions i anar per aquesta organització i aquesta reestructuració.
1: Ha parlat de política general, també ha parlat de la polarització i el discurs agressiu de la política espanyola i ha advertit sobre la influència de la desinformació de xarxes socials. Per això ha dit que caldrà més debat democràtic i més convivència. Ha parlat també de la importància de les polítiques mediambientals i de la lluita contra el canvi climàtic. L'entrevista sencera, com diem, la podeu escoltar íntegrament avui a radiopineda.cat. Per cert, que el govern de la Generalitat ha anunciat el pla de serveis ferroviaris que fixa l'horitzó al 2040. Preveu doblar l'oferta ferroviària actual. Justament un dels temes destacats és que aquest nou pla ferroviari preveu més trens a la RG1, per tant, la línia que va fins a Girona des de l'Alt Maresme, i una millor connexió també entre Figueres i Maçanet, per tant, a la zona també de l'Empordà. I el Maresme ha tancat el mes de juny amb nits tropicals i es prepara, atenció, per unes temperatures encara més altes, mínimes nocturnes que superen de llarg els 22 graus des de diumenge, una situació doncs molt insòlita, però atenció, perquè aquest proper cap de setmana doncs també farà molta calor. Avui potser tenim una baixada de temperatures que no notem massa perquè hi ha molta xafogor, però atenció, perquè de cara a divendres i també el proper cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que derivarà en una nova cúpula de calor.

Vinga, família, que passen quasi 10 minuts de 6:15 de la tarda. Estem a 20 minutets d'arribar a les 6 del vespre. De la tarda, vaja. Així que, vinga, va, seguim amb aquests èxits, amb Strumbling de Cyril.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Concerts tributs com Tina Turner,
3: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón,
2: Hombres B,
3: solo tengo amor,
2: El Último de la Fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Aquest proper dissabte celebrarà la tradicional revetlla de Sant Pere. L'associació gastronòmica que aplega els restauradors de la plaça de Sant Pere agafa el relleu d'aquesta revetlla. Per tant, aquest dissabte es tornarà a combinar la tradició, la música i activitats per a totes les edats. Aquesta vegada també amb una especial atenció a la recollida d'aliments i també de medicaments per a Venezuela. Tot plegat començarà ja al migdia, a partir de les 12, un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb activitats infantils també, i a la tarda activitats també pel públic familiar. A les 7 de la tarda, Havaneres, un clàssic vinculat a l'esperit mariner de Pineda, hi haurà també rom cremat i també l'actuació dels faroners de Calella. Com diem, recordem que hi haurà recollida d'aliments i també material sanitari com ara guants o mascaretes per destinar-lo a les zones afectades de Venezuela. De tot això us en parlem avui a Ràdio Pineda. Recordem que la revetlla de Sant Pere de dissabte vol ser també un punt de trobada de veïns i de visitants. Més activitats al cap de setmana. Destaquem que el tribut a Hombres G arriba a Pineda aquest proper divendres amb el grup Hombres B. L'actuació a les 10 de la nit a la plaça Espanya, l'entrada gratuïta dins la programació de l'Estiueja't. També destaquem que el grup de Humphreys Quartet actuarà en aquest cas dissabte al pati de Can Comas, també dins l'Estiueja't. El concert començarà a les 8 del vespre. És una proposta musical molt original i que té gran qualitat. El grup és una formació pionera a Catalunya. I mentrestant, la programació de l'Estiueja't continuarà doncs amb una proposta també innovadora. En aquest cas serà diumenge a la plaça de Sa de Llorenç, una activitat que vol captar públic esportista i fomentar un estil de vida actiu i combinarà l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. Com diem, això serà doncs el diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre a la plaça de Sa de Llorenç. Tot això us en parlarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. I per cert que destaquem també de l'actualitat comarcal que arriba el cap de setmana al Canet Rock. Arribarà al Pla d'en Sala amb una nova edició que promet convertir-se en una de les grans cites de l'estiu a Catalunya. Més de 12 hores de música en català. Però sens dubte el que és notícia també és el temps. L'arribada d'una massa d'aire una mica més fresca ens porta doncs potser menys graus, però en canvi molta sensació de xafogor a causa de l'alta humitat. De cara a divendres i sobretot al cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que derivarà en el que s'anomena una nova cúpula de calor. Per tant, la calor que no s'atura els propers dies.
1: Bé, família, 1 de juliol. Hem entrat al juliol ja. Primer dia, segurament, de molts casals. Primer dia dels nens, el nou casal d'estiu, a passar aquest estiu ben fresquet a la platgeta i amb activitats corresponents. Escolteu una cosa. Si avui és el teu aniversari, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Has de saber que si avui fas anys, comparteixes aniversari amb la Pamela Anderson, que fa 59 anys, amb la desapareguda princesa Diana, que fa 30 anys que ens va deixar, i també amb el futbolista Lucas Vázquez, del Real Madrid, entre de molts altres, Hi ha tiktokers, estrelles de cine, d'Instagram, bé, entre d'altres. Que no m'enrotllo més, que si és el teu aniversari, moltes felicitats, gaudeix molt d'aquesta calor, perquè en tindrem per una estoneta, i que gaudeixis molt del teu dia. I et deixo amb aquesta cabeza de ratón de la Leire Martínez.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Vinga, família, que amb aquest jamaican de Bam Bam de Hugel, us recordo que avui és el Dia Internacional del Reggae. És el Dia Internacional de la Fruita. I avui també és el Dia Internacional de l'Acudit. I com que és el Dia Internacional de l'Acudit, em vull permetre la llibertat d'explicar-te uns quants acudits molt dolents i que diuen així. Una vaca que li diu a una altra buu, i l'altra li respon muu, estret de la boca. Hola, vinc per l'entrevista laboral. Té experiència? Sí, i tant, com aquesta en porto 30 més. De jove volia ser banquer, però de mica en mica vaig anar perdent l'interès. Sempre que algú diu no crec en les coincidències, li responc, que fort, jo tampoc. Si de debò no penses que sóc un tafaner de primera, llavors per què ho has escrit al teu diari? Recordes que feliços érem fa 5 anys? Però si només en fa 4 que estem junts? Exacte. I a l'últim, eh? Ja has decidit quina carrera estudiar, fill? Sí, vull ser endeví. Fill, vine aquí. No, que encara em donaràs una plantofada. Caram, encara resultarà que és lo teu, això. I ja està, i fins aquí. Fins aquí.

Segur que també tu tens molt a dir i de donar-li les gràcies a aquella persona que de cop i volta potser et va treure d'un moment estrany o dur, i per això Buhos fa aquesta cançó també per agrair a tota la gent que en algun moment ens hagi pogut rescatar d'allà on sigui. Això és Gràcies de Buhos.

0: give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.
1: I ja em perdonareu, però és una alegria sempre escoltar els Stay Homes aquí a Ràdio Pineda, un grup que ja s'ha diluït, ja no fan bolos, però que cada un d'ells, pel seu compte, continuen fent projectes i treballs. Us animo a seguir-los a les xarxes socials. Vinga, va, et deixo amb Bone de Imagine Dragons.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

Vinga, família, que queden 4 minutets per arribar a les 7 de la tarda. Això és Shy Guy, de Aswad, Esther Bennett, i després escoltarem I'm Good, de Jelly Roll. Espero que passeu una molt bona tarda. Jo per avui ja em despedeixo i ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora. Adeu, adeu!

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Avui Ràdio Pineda ha començat un nou cicle d'entrevistes als portaveus municipals i ha estat el torn del portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, que ha confirmat avui a Ràdio Pineda la seva intenció de repetir com a candidat a les eleccions municipals per l'any que ve. Ha assegurat que la formació ja treballa en la preparació del programa electoral i també en l'equip. Ortega acumula 12 anys com a regidor, considera que l'experiència i el coneixement són també factors clau per afrontar els reptes que té ara Pineda. En una entrevista, com diem aquest matí a Ràdio Pineda, que podeu recuperar íntegrament a radiopineda.cat, ha afirmat que els propers mesos estaran marcats, diu, per la fiscalització de l'acció de govern, però també, diu, per la construcció d'una alternativa política. Un dels principals eixos del seu discurs ha estat el problema de l'habitatge. Ha denunciat l'escassetat de pisos de lloguer o l'augment continuat de preus. Diu que això es deu, entre d'altres, a l'increment dels lloguers de temporada o al volum d'habitatges destinats a ús turístic. Ha explicat que Pineda arriba tard amb la implantació d'una política local d'habitatge. Ho ha dit així a Ràdio Pineda.
2: Si fa uns anys haguéssim creat una estructura i haguéssim apostat per una política local d'habitatge, molts dels problemes que tenim actualment doncs no els tindríem, no? I això també li està passant a aquest govern, que arribem tard i ara és molt més complicat, perquè sempre hi ha esperança i sempre s'ha de treballar i s'ha de fer coses, no? Això ha de ser sempre, no? Però arribem tard a moltes coses i ara doncs és molt més complicat, no? I això també ha passat amb moltes coses, no? Ara, coses que vull parlar, per exemple, hi ha hagut un dèficit històric, no d'ara, perquè no és als últims anys, sinó un dèficit històric dels últims 15 anys amb inversió en l'espai públic, i això ara, doncs, remuntar-ho és molt difícil.
1: Doncs justament parlava del dèficit històric, diu, en inversió de l'espai públic. Ha parlat de la manca de manteniment acumulada durant anys. Ha alertat dels problemes de funcionament intern també de l'Ajuntament. El seu parer dificulta la concessió de permisos o de tramitació d'expedients.
2: Pineda és un municipi gran, és el segon del Maresme, i hauríem de tenir, doncs, aquesta mentalitat a nivell organitzativa d'Ajuntament en clau ciutat, no? I això és una realitat, que és el que hi ha i és el que hem d'anar seguint, no? I per això jo, doncs, penso que hi ha gent experta, tècnics, doncs, que poden fer una anàlisi i ajudar-nos a organitzar l'Ajuntament per tots els problemes que tenim, doncs, buscar-hi solucions i anar per aquesta organització i aquesta reestructuració.
1: Ha parlat de política general, també. Ha parlat de la polarització i el discurs agressiu de la política espanyola i ha advertit sobre la influència de la desinformació de xarxes socials. Per això ha dit que caldrà més debat democràtic i més convivència. Ha parlat també de la importància de les polítiques mediambientals i de la lluita contra el canvi climàtic. L'entrevista sencera, com diem, la podeu escoltar íntegrament avui a radiopineda.cat. Per cert, que el govern de la Generalitat ha anunciat el pla de serveis ferroviaris que fixa l'horitzó al 2040. Preveu doblar l'oferta ferroviària actual. Justament un dels temes destacats és que aquest nou pla ferroviari preveu més trens a la RG1, per tant, la línia que va fins a Girona des de l'Alt Maresme, i una millor connexió també entre Figueres i Maçanet, per tant, a la zona també de l'Empordà. I el Maresme ha tancat el mes de juny amb nits tropicals i es prepara, atenció, per unes temperatures encara més altes, mínimes nocturnes que superen de llarg els 22 graus des de diumenge, una situació, doncs, molt insòlita, però atenció, perquè aquest proper cap de setmana, doncs, també farà molta calor. Avui potser tenim una baixada de temperatures que no notem massa perquè hi ha molta xafogor, però atenció, perquè de cara a divendres i també el proper cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que arribarà en una nova cúpula de calor. Doncs justament del temps en parlem al final d'aquest butlletí informatiu. Parlem ara d'altres qüestions, perquè el risc de despreniments d'una torre a Tossa de Mar ha obligat a tancar les terrasses de dos restaurants. És una mesura d'urgència que ha decidit l'Ajuntament després que els tècnics han constatat que hi ha danys importants en aquesta torre. És una muralla medieval que, com diem, ha obligat a tancar dos restaurants, i tot això ha passat, a més, durant la Festa Major. És una torre que té fins a 18 metres d'alçada i els tècnics han dit que qualsevol caiguda d'alguna de les pedres podria ser mortal. Es tracta de la famosa torre d'Escodolà, que, com diem, ha hagut de revestir i precintar l'accés justament per evitar la caiguda d'algunes pedres. Fins i tot els tècnics han explicat que algunes d'aquestes pedres podrien arribar a superar la tona de pes. Passem ara a parlar d'altres qüestions. L'associació gastronòmica que aplega les cafeteries i restaurants de la plaça de Sant Pere agafa el relleu de la Revetlla de Sant Pere, que es farà aquest cap de setmana. I aquesta vegada la festa tindrà un component solidari amb Venezuela. Es recolliran aliments no peribles, també material sanitari, bolquers o altres productes de primera necessitat que se vol enviar fins a Venezuela després dels terratrèmols que han deixat, doncs, molt afectat aquest país. Una campanya de recollida d'aliments i de material, com ara guants també, o mascaretes. La Revetlla de Sant Pere vol ser una trobada pels veïns i també pels visitants, com diem, es fa aquest cap de setmana. La festa començarà al migdia, a les 12, amb un vermut a la plaça de Sant Pere amb música de rumba, i a la tarda activitats infantils des de les 5 de la tarda. També hi haurà havaneres a les 7 amb els Fauroners de Calella, i també rom, i també música en directe a partir de les 9. I us destaquem també el tribut a Hombres G, que es prepara dins l'estiuejat pel divendres a Pineda. L'actuació el divendres a les 10 de la nit a la plaça Espanya, entrada gratuïta dins la programació de l'estiuejat. Una actuació, doncs, que no us deixarà indiferents. Temes molt coneguts com Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos. Per tant, un concert pensat per fer gaudir moltes generacions. Mentrestant, el grup The Humphreys Quartet actuarà dissabte a Can Comas, també dins l'estiuejat. L'entrada és gratuïta. Un concert de gran qualitat. El grup és una formació pionera a Catalunya, un estil vocal a capella que interpreta a quatre veus cançons molt famoses. Per tant, una bona oportunitat per descobrir aquest gènere musical. I encara destaquem també que el diumenge arribarà el Tardeo Fit en Tecno. Serà diumenge, en aquest cas, a la plaça de Sara Llorenç. Vol captar el públic esportista, fomentar l'estil de vida actiu, combinant l'exercici físic amb la música electrònica. Això serà, doncs, amb professionals de Can Xubet i una sessió de DJ en directe. El Tardeo Fit en Tecno es farà diumenge a les 8 del vespre a la plaça Sara Llorenç. I recordeu també que fins diumenge podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas. Són 13 sifons antics fabricats a Pineda entre el 1920 i el 1982. Antics sifons que es poden veure amb una col·lecció molt i molt curiosa. Val la pena de veure. Recordeu, fins diumenge al pati de Can Comas. I encara us destaquem també que l'Aula de Música de Can Llobet prepara un nou musical basat en el conte de Nadal de Charles Dickens. És per nens i nenes entre 8 i 12 anys que els agrada cantar i també fer musicals. N'ha parlat la Lourdes Bertrolí.
3: Si no han fet mai res, no passa res. Que vinguin, que cantin el dia del càsting i ja està. Que es portin preparada una cançó i la poden fer a capella o la poden fer amb una base musical, que la poden portar ells o ens la poden passar nosaltres per correu electrònic. Veurem, no?, aquesta actitud, aquestes ganes de... I tenint en compte que moltes pares i mares em diuen és que té vergonya, és nerviós o nerviosa, i que no pateixin gens, que el que nosaltres veiem és aquesta il·lusió, aquestes ganes, no?, aquesta actitud, que això es palpa.
1: Doncs ja ho sabeu, per nens i nenes de 8 a 12 anys, tot plegat, doncs, podeu provar-ho. Serà demà dijous, dia 2 de juliol, a les 6 de la tarda, a les instal·lacions de l'escola de Calella, per tant, a Can Llobet. Les places són limitades. Trobareu també, doncs, tota la informació a radiopineda.cat. I encara de l'àmbit musical destaquem que arriba també el Canet Rock amb una nova edició. Aquesta nova edició, que arribarà justament aquest dissabte, una de les grans cites musicals de l'estiu a Catalunya. 12 hores de música en directe fins la sortida del sol. Doncs com us dèiem fa només uns minuts, farà molta calor. Tenim més calor a la vista de cara al cap de setmana. Jordi, quin temps ens espera? Com ha de ser aquestes properes jornades de calor?
4: En comparació amb l'anterior, doncs farà doncs, que hi hagi un lleuger alivi tèrmic, però ho diem així perquè poden baixar les temperatures en zones interiors 1, 2, 3, 4 graus segons zones, tret del litoral tarragoní on poden pujar, i aquí doncs també, si ahir vam arribar als 30, doncs avui mirin, 27, 28. Domini del sol, però és veritat que tindrem aquests intervals de núvols baixos al llarg de la jornada que poden fer el ronso doncs, entre la costa central, costa de Barcelona i zones doncs, prelitorals, també els Vallesos, Montseny, tot aquest sector i en algunes zones de Girona podria haver aquests intervals de núvols baixos. Les tones, evidentment, el sol quedarà mig entelat per aquests núvols baixos. Xafogó, la humitat també es mantindrà alta. Ara mateix voltem el 70% a Pineda Nord i la temperatura marca els 25 graus. La mar estarà tranquil·la, com dèiem, aquests vents una mica de xaloc, una mica de mitjorn, no, més aviat xaloc llevant. Al llarg de la jornada la mar estarà en conjunt molt, molt tranquil·la. No descartem algun petit ruixadet, algun núvol que puguin compactar-se a l'ara del Montseny, bàsicament, de forma aïllat, podria deixar alguna gota, un petit ruixadet, però insistim, poca cosa pel que fa a les quantitats. En hores serien hores de la tarda i al vespre. Demà som dijous, i demà dijous hem d'esperar un dia de sol. Semblaria que s'haurien de formar alguns intervals de núvols baixos, però en principi la tramuntana aniria a anar perdent força en alta mar i en principi, doncs, en principi el pronòstic és bàsicament de sol. Seguirà encara la calor, podríem dir, amb aquesta lleugera de moderació, podríem dir-ho, ho diem en veu baixa, perquè en zones interiors sí, ja poden pujar de nou el que hem perdut avui, demà ho recuperaran, poden pujar 1, 2, 3, 4 graus també segons zones, i aquí a la costa de l'Almaresme, doncs mirin, repetirem els mateixos valors que avui pràcticament, voltarem els 27, 28 graus i certa sensació de xafogó. Les mínimes estan sent altíssimes, el diumenge 24, dilluns dilluns van ser 24 i 23, avui també ens hem quedat voltant els 22 i mig, altíssimes les mínimes que estem tinguent.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Concerts tributs com Tina Turner. Marta, que no m'acabasos, que l'anima el corazón. Hombres B. Si solo tengo amor. El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
2: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda, Mega Top
4: 30. Un estiu ple de colors a Radio Pineda. 94.6 FM.

Aquest proper dissabte celebrarà la tradicional revetlla de Sant Pere. L'associació gastronòmica que aplega els restauradors de la plaça de Sant Pere agafa el relleu d'aquesta revetlla. Per tant, aquest dissabte es tornarà a combinar la tradició, la música i activitats per a totes les edats. Aquesta vegada també amb una especial atenció a la recollida d'aliments i també de medicaments per a Venezuela. Tot plegat començarà ja al migdia, a partir de les 12, un vermuteig a la plaça de Sant Pere amb activitats infantils també, i a la tarda activitats també pel públic familiar. A les 7 de la tarda, Havaneres, un clàssic vinculat a l'esperit mariner de Pineda, hi haurà també rom cremat i també l'actuació dels faroners de Calella. Com diem, recordem que hi haurà recollida d'aliments i també material sanitari com ara guants o mascaretes per destinar-lo a les zones afectades de Venezuela. De tot això us en parlem avui a Ràdio Pineda. Recordem que la revetlla de Sant Pere de dissabte vol ser també un punt de trobada de veïns i de visitants. Més activitats al cap de setmana. Destaquem que el tribut a Hombres G arriba a Pineda aquest proper divendres amb el grup Hombres B. L'actuació a les 10 de la nit a la plaça Espanya, l'entrada gratuïta dins la programació de l'Estiueja't. També destaquem que el grup de Humphreys Quartet actuarà en aquest cas dissabte al pati de Can Comas, també dins l'Estiueja't. El concert començarà a les 8 del vespre. És una proposta musical molt original i que té gran qualitat. El grup és una formació pionera a Catalunya. I mentrestant, la programació de l'Estiueja't continuarà doncs amb una proposta també innovadora. En aquest cas serà diumenge a la plaça de Sa de Llorenç, una activitat que vol captar públic esportista i fomentar un estil de vida actiu i combinarà l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. Com diem, això serà doncs el diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre a la plaça de Sa de Llorenç. Tot això us en parlarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. I per cert que destaquem també de l'actualitat comarcal que arriba el cap de setmana al Canet Rock. Arribarà al Pla d'en Sala amb una nova edició que promet convertir-se en una de les grans cites de l'estiu a Catalunya. Més de 12 hores de música en català. Però sens dubte el que és notícia també és el temps. L'arribada d'una massa d'aire una mica més fresca ens porta doncs potser menys graus, però en canvi molta sensació de xafogor a causa de l'alta humitat. De cara a divendres i sobretot al cap de setmana s'espera la consolidació d'un anticicló que derivarà en el que s'anomena una nova cúpula de calor. Per tant, la calor que no s'atura els propers dies.

Són les 9. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.
6: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. FM. Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Ja vull fer-ho amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer-ho amb tu.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.